0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així, Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital, sóc l'Adrià Sales de La Pegatina i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari, moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3. La millor música per sentir-se bé. Ràdio Capital. 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació sens dubte de servei públic pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porto 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Bon dia, com esteu? Avui és dilluns 22 de juny del 2026. A Sant Feliu de Guíxols han vist sortir el sol fa justament una hora i 47 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 23 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que, com sempre, fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que el Baix Empordà concentra diverses autoritzacions per actes de Sant Joan i també festes populars a la zona litoral. A més, destacarem que el port de Sant Feliu afegirà més calaixos de formigó al dic exempt que es troba en aquesta zona portuària. I també destacarem que les noves descobertes arqueològiques a Ullastret mostren una ocupació més extensa de la ciutat ibèrica que coneixíem fins avui dia. A més, avui parlarem amb la cantautora Anna Dibori, que actuarà al Festival Portal Blau per presentar el seu darrer treball discogràfic. Eclipse serà el proper 4 de juliol. I com cada dilluns, també parlarem d'esports de la nostra comarca, concretament amb l'Oriol Bernat. De seguida ho repassem tot abans, però hem de fer un repàs als principals titulars de les notícies al Baix Empordà. Saludem primer de tot en Joan Coll. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, Maria.
0: I és que el Baix Empordà, com dèiem, concentra diverses autoritzacions per actes de Sant Joan i festes populars al litoral.
1: Entre els municipis autoritzats per la Generalitat hi ha Palamós, Palafrugell, Begú, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró i Torroella de Montgrí. Dins un total de 64 permisos concedits al conjunt del litoral català.
0: I el port de Sant Feliu de Guíxols afegirà més calaixos de formigó al dic exempt.
1: El projecte es troba en fase d'adjudicació i està previst que les obres s'iniciïn al llarg del 2028. A més, les obres de la cinglera del turó del port acabaran a finals d'estiu, tal com es va anunciar divendres durant la visita de la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
0: I canviem de tema perquè les noves descobertes arqueològiques a Ullastret mostren una ocupació més extensa de la ciutat ibèrica.
1: La descoberta s'ha fet durant unes obres de modernització dels sistemes de regadiu impulsades pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació a les comunitats de regants de la presa de Colomers i del rec del Molí de Pals.
0: I Metges de Catalunya continua pressionant l'administració per reclamar millores laborals i assistencials per al col·lectiu mèdic. I és que després de la concentració celebrada aquesta setmana a Girona, el sindicat insisteix en la necessitat d'obrir una negociació específica per als facultatius i alerta d'una dependència creixent del sistema sanitari respecte a les hores extra. En una entrevista al Supermatí, el delegat de Metges de Catalunya i metge d'urgències a l'Hospital de Palamós, Albert Mas, ha assegurat que l'actual model sanitari no és sostenible. I saludem ara la Berta Roura. Bon dia, Berta.
2: Bon dia, Maria.
0: I és que DipSalut reforça el control sanitari de les platges al Baix Empordà durant aquest estiu.
3: DipSalut farà aquest estiu controls microbiològics de la sorra i analítiques de la legionela a dutxes i rentapeus de les platges del Baix Empordà. L'objectiu és garantir unes condicions sanitàries òptimes durant la temporada turística.
0: I detingut un home per presumptament agredir un agent de la policia local de Palamós a l'hospital.
3: La policia local de Palamós ha detingut un home d'uns 30 anys per un presumpte delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat. Els fets van passar a l'hospital de Palamós, on hauria agafat pel coll a un agent durant una intervenció policial.
0: I canviem de tema perquè la Fundació Mascó recorre 20 segles d'història catalana a través de la moneda a Torroella.
3: La Fundació Mascort inaugura a Torroella de Montgrí l'exposició del Pegàs del Croat, una mostra que repassa més de 20 segles d'història catalana a través de les monedes grega, romanes, visigodes, musulmanes i medievals. Es podrà visitar fins al 12 d'octubre.
0: I fins aquí aquest repàs de les principals notícies dins la nostra comarca, però com sempre, més enllà de l'Empordà passen coses. I és que el conflicte a l'Orient Mitjà continua a la corda fluixa i és que hi ha hagut una reunió entre Suïssa, l'Iran i els Estats Units i ha acabat a altes hores de la matinada amb la conclusió de que doncs, Qatar i el Pakistan, que fan de mediadors, han publicat un comunicat que confirma que els dos bàndols s'han posat d'acord per dissenyar un full de ruta que permeti una treva definitiva en els propers 60 dies. Per tant, s'atura tot aquest conflicte, tot i que hi va haver moments tensos de negociació entre aquestes potències. I canviem de tema perquè hem d'anar fins a Colòmbia, perquè amb el 99% escrutat, el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espirella, s'imposa per la mínima al candidat d'esquerres, Iván Cepeda, en les eleccions presidencials. De la Espirella ha obtingut un 49,68% dels vots, mentre que Cepeda n'ha obtingut un 48,67%. Això suposa que el candidat de l'extrema dreta ha guanyat per menys de 300.000 vots. Per tant, aquest nou país de l'Amèrica Llatina que se suma en aquesta governança de partits d'extrema dreta. I la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest diumenge de forma telemàtica amb intenció d'analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez. Això després de que hi hagués tot aquest rebombori en el qual s'acusava a Begoña Gómez de fugir i de que els seus guardaespatlles, que són guàrdies civils, l'ajudessin. I Jordi Martín Galvis ha fixat com a objectiu guanyar les eleccions municipals del 2027 a Barcelona després d'imposar-se a les primàries de Junts per ser el cap de llista a la capital catalana. En una roda de premsa acompanyat pel secretari general del partit, Jordi Turull Martín, Martí ha demanat totes les sensibilitats de la formació remar en la mateixa direcció i formar part del mateix equip per portar el canvi a l'Ajuntament. I encetem breument la plana esportiva perquè la selecció espanyola s'ha refet de l'empat inaugural contra el Cap Verd i ha golejat l'Aràbia Saudita en un 4-0 en un monòleg absolut dels de Luis de la Fuente que abans de la mitja hora de joc ja havien sentenciat el partit amb els gols de Lamine Yamal i un doblet d'Oyarzabal. La cirereta del pastís la va posar en una acció Cucurella que va acabar fent que l'equip contrari marqués en pròpia porta per donar aquest 4-0 que a més situa el conjunt espanyol en una molt bona posició, en primera posició de grup, després que també Uruguai i Cap Verd empatessin en el seu partit 2-2, per tant, bones notícies pel conjunt espanyol. I abans de seguir amb aquest repàs informatiu hem de fer un repàs de la previsió meteorològica que ens espera per avui mateix aquí al Baix Empordà. I és que avui tindrem una jornada plenament estiuenca. El dia ha començat amb ambient suau i alguns núvols alts però poc importants i ràpidament acabarà dominant el sol a tota la comarca. Al llarg del matí les temperatures pujaran força i al migdia, com dèiem en els dies anteriors, els valors arribaran entre els 30 i els 34 graus, sobretot a l'interior del Baix Empordà, i màximes més moderades a la zona del litoral gràcies a aquesta marinada, però tot i així, aquesta nova jornada de temperatures altes. El vent serà fluix a primera hora de component nord-est i a la tarda entrarà aquesta marinada de migjorn i garbí que servirà per suavitzar lleugerament la sensació de calor a la costa. Pel que fa a l'estat de la mar, la situació serà forta, tranquil·la, marejol i vent moderat a la tarda a la zona central de la costa Brava. En resum, serà un dia de calor plenament estiuenca que sembla que ens acabarà acompanyant al llarg de tota la setmana, per tant, aquells que pugueu gaudir de la platja. Nosaltres ara fem una petita pausa, escoltem una mica de música amb Siena Spiro i Die on this Hill.

0: Supermatí. Dimarts 23 de juny, l'estiu comença a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Donem la benvinguda als 90 dies més fantàstics de l'any amb un impressionant castell de focs a la Platja Gran i una revetlla popular a Castell d'Aro. Gaudeix dels focs de Sant Joan. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
1: Hi ha res millor que un bon arròs a la platja un dijous?
2: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
1: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
2: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
1: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
2: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
1: T'esperem a Sidral. Essència MoMA.
3: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
4: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan, elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
5: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
6: Aquesta revetlla de Sant Joan passa-la amb nosaltres. Dimarts 23 a partir de les 10 del vespre. Tu poses la festa i nosaltres la música.
7: T'acompanyarem tota la nit i fins ben entrada la matinada amb una selecció de la música més divertida, festera i una mica petarda perquè no paris de ballar tota la nit. Aquesta revetlla de Sant Joan, deixa't de l'excés a les potis i connecta amb la ràdio d'aquí. Especial Revetlla de Sant Joan a Ràdio Capital.
6: Dimarts 23 a partir de les 10 del vespre i fins a la matinada. Vinga, passa-t'ho bé.

0: I nosaltres, després d'aquesta petita pausa, seguim amb aquest supermatí, ara mateix amb el comentari que ens porta avui Xevi Cortadellas.
1: Benvolguts oients de Ràdio Capital. Un dels epitafis més sorprenents que he vist l'he llegit en un cementiri de Catalunya. L'epitafi diu: fins arribar aquí tot va anar bé. Vaig veure-lo un dia en el cementiri de Vilafranca del Penedès. La Judit Pujador i jo hi havíem anat a presentar el primer llibre que vam editar. Fa més de 15 anys d'això, el llibre es diu Tombes i Lletres. A l'acte hi participava en Francesc Marc Álvaro, que havia escrit en aquest llibre un text sobre Eugeni d'Ors. Llavors l'Álvaro era conegut com a periodista i no com a polític, tal com segurament passa avui. Ors va morir l'any 1954. En el seu text, en Francesc Mas va escriure que en aquell any, el 1954, el món on Ors havia regnat i brillat ja no existia. Es referia al món del franquisme més dur, el dels anys 40 i el dels afusellaments, els exilis, la repressió i tants presos a tantes bandes. Però el món on de debò Ors havia brillat era la Catalunya d'ara, fa més de 100 anys, quan Prat de la Ribera viu i quan el noucentisme era un corrent que semblava i que era imparable. Aquest món havia desaparegut molt abans. Vaig pensar-ho el dia que vaig llegir per primera vegada aquell text d'en Francesc Marc i després en el cementiri, quan vam trobar-nos amb ell per presentar Tombes i Lletres i quan vaig veure aquella altra tomba en l'epitafi que diu «Fins arribar aquí tot va anar bé», vaig pensar que Eugeni d'Ors no li havia calgut esperar arribar fins al cementiri per poder dir-ho. Potser és per això també que l'epitafi de la làpida de la seva tomba només hi posa a Matilde. I avui, que també d'aquella presentació han passat uns quants anys, penso si han anat prou bé les coses amb Francesc Marc. No ho sé, conto que sí. Al capdavall deu haver pogut continuar fent bullir l'olla, que és el mínim que cal aspirar en aquesta vida, o potser, com diria en Josep Pla, a tot el que podem aspirar. Estimats oients de Ràdio Capital, aquest no és el millor article per anunciar-los al començament de l'estiu, ja ho sé, disculpin. Però en aquesta època de l'any, a cada preludi d'estiu, a mi em passa que, malgrat totes les promeses de text, gresca, aventures de dia i de nit, sexe, coneixences, noves experiències, vacances, viatges i platges, com n'anuncien, hi ha un moment que penso que tot plegat és sobretot comèdia, coses que ens diem només per anar tirant. Els passa també això a vostès? Cansat de llegir o de sentir columnistes que parlen en aquesta època de l'any com si l'estiu fos una nova etapa d'or, no una nova etapa de l'ors, sinó d'or, resulta que jo ja no em crec tota aquesta història de les platges, les cales, els mars, els bons tecs, els viatges en cotxe en avió i tot aquest món d'escumes, de festes, de plaers, de calor i de meravelles. Tant d'Empordà, tanta Costa Brava, tantes expectatives i tantes promeses de paradís a tocar de casa de què ens parlen tants opinadors i tants columnistes, a mi m'atabalen. Què volen que els digui? A l'estiu jo veig sobretot sol, massa sol, cues, massa sues, massa cues, i pols i suor a totes bandes. A l'epitafi de la seva tomba, Dorothy Parky va fer-hi escriure: «Perdona tota aquesta pols. Ja sé que en aquest article jo no els he animat gaire, però de debò, no els agradaria que els deixessin de tant en tant un xic en pau? Que la calor de l'estiu passés com un coet i que tots plegats no haguéssim de semblar tan feliços o, per dir-ho d'una altra manera, tan guiris durant uns mesos?»
0: Doncs aquesta recomanació de Xevi Cortadellas, jo hi afegeixo la recomanació del nou llibre que ha publicat Marc Camps, aquesta reflexió sobre aquesta romantització de l'Empordà i més sobretot en aquests mesos d'estiu. Xevi Cortadellas, gràcies pel comentari. Nosaltres anem a gaudir d'una mica de música amb Anna Dibori.

0: Aquest és un dels nous temes que presenta Anna Dibori en el seu nou treball Eclipsi. Concretament, el proper 4 de juliol es podrà gaudir de tota aquesta música, de tota aquesta essència al Camp de les Aromes en el marc del Festival Portal Blau 2026. Per parlar d'aquest nou treball i també del concert, però aquí a la ràdio ens visita la mateixa artista creadora del disc i d'aquest tema que és La Foscor, Anna Dibori. Bon dia.
1: Hola, bon dia, Marina, bon dia.
0: Primer de tot, gràcies per ser aquí amb nosaltres, perquè com neix tot aquest disc, com neix tota aquesta inspiració per crear aquest nou treball?
1: Doncs la veritat és que aquesta cançó ja és precisament bastant representativa, perquè tot el disc neix d'un procés creatiu que en el seu moment va ser una mica turbulent, no? Perquè jo al final em qüestionava molt com a cantautora, més que qüestionar-me, no tenia potser molt clar cap on volia tirar, què és el que volia dir. Tenia por que potser el que volgués dir no valgués prou la pena, no? Allò que magnifiquem coses. I al final, mira, doncs precisament d'aquesta mateixa turbulència emocional va ser el que va causar que naixés tot aquest món emocional i també bastant metafòric darrere d'aquest disc d'Eclipsi, d'aquesta foscor, no? Doncs al final em van fer llum, i tant.
0: Clar, hi ha una ambivalència, no, real entre aquesta llum, entre aquesta foscor i entre tots aquests contrastos que al final s'acaben complementant una mica, no?
1: Clar, jo al final el que vinc a representar, com una mica ara comentava, és tot aquest procés, tots els matisos que jo crec que al final trobem al llarg de la vida a través d'experiències, que generalment tinc la sensació, sobretot en el moment actual musical, no? que només escoltem coses alegres, coses festives, jo també en proposo de coses alegres, el que passa que també m'interessa mirar una mica més enllà de la festivitat i transitar també aquests moments més foscos, més dolorosos, per intentar explicar, almenys des de la meva perspectiva o la meva experiència, que necessitem també mirar aquests moments, aquestes tristeses, per també valorar la felicitat, no?
0: Mm-hmm. Hi ha una manera de trencament o de canvi en aquest nou disc dels anteriors treballs que havies fet? Perquè em dona la sensació, no, que li dones un punt més de maduresa, no?
1: Sí, totalment, totalment. Clar, al final, clar, és que ja fa molts anys jo que vaig pel món, a vegades la gent em diu, no et coneixia, fa poc, no, que fas música, i dic, no, jo ja fa anyets, i crec que també és lo bonic, no, de portar tants anys, que al final, per un moment contextual o un altre, fas un tipus de música, i jo sí que ho veig molt, molt clarament, no, com el primer disc que treia era, bueno, es destila com una innocència, no? com això, un por més naïf, no? De dir, ostres, no sé ben bé què vull fer, però bueno, tinc aquestes cançons i òbviament, doncs, també les abraço i les porto al món, no? Però sí que és veritat que llavors el segon disc ja sóc una mica més adulta i sí que ja té un punt més madur, també per les experiències vitals, no? Òbviament. I en aquest últim jo crec que sí que hi és el camí cap a la culminació, potser, de, si més no fins ara, de la meva maduresa emocional, que és on ja sí que m'atreveixo potser més a parlar del que realment m'interessa, o almenys d'una manera molt més conscient, no? I molt més intencionada que no en els darrers treballs.
0: Mm-hmm. I com ha estat gravar aquest nou treball? És a dir, com ha estat allò, el procés de creació, de gravació, com ha anat tot?
1: Mira, el procés de... Bueno, va ser un procés preciós. Sí que primer et deia que el procés creatiu era turbulent, llavors a mi almenys em passa una cosa, que és que després d'aquesta turbulència, no? Quan ja, va, allò, confia en el procés, quan ja tiro endavant, sí que es produeix aquesta petita màgia, que és la d'anar al disc, traslladar els músics, no? Que és el que busco. I en aquest cas va ser molt bonic perquè jo just estava acabant el meu màster de composició de bandes sonores i anàvem a gravar una orquestra de Bratislava, i va ser el que va propiciar una mica, va ser el tret de sortida del disc, perquè aquella orquestra és la que sona al principi del disc, i va ser tornar, i sí que llavors ja va ser anar a l'estudi, vam anar a Barcelona, a Medusa Studio, amb la meva banda, i bé, ells, doncs mira, es va cuinar una mica allà mateix a l'estudi. Jo sí que portava ja unes maquetes, unes idees que jo havia ja treballat a casa, però sí que a mi m'encanta, doncs, confiar una mica el que jo proposo als músics que m'envolten, que són una meravella. Llavors ells, doncs, allà mateix in situ m'anaven proposant, mira, ostres, doncs potser això aquí podria fer. Jo al final no tinc tampoc el coneixement que ells tenen del seu instrument, i generalment el que sempre em proposen és això que et deia, aquesta petita màgia que passa a l'estudi, que acaben sent coses molt interessants, que jo crec que ens fan aprendre tot. Llavors, mira, doncs, un procés preciós que repetiria cada any. No tinc tanta, potser, tanta constància o en el procés creatiu o tanta inspiració, però si més no, és un procés que a mi em meravella. Sí, sí.
0: Vull dir, és que no és gens senzill escriure un disc, és que clar, hi ha tot un procés a darrere, però...
1: És que, sí, jo ja et dic, és que a mi em parla... Bueno, cada vegada m'agrada més parlar de manera oberta sobre la dificultat que realment suposa encara un procés creatiu, no? Perquè, clar, la gent escolta un disc i diu, oh, mira, que bonic, no, això? O potser no li pot agradar i diu, bueno, a mi no, aquest no m'ha agradat tant. Però, clar, quan mires fredament el que suposa per una persona, ja no només el fet de la creació, sinó també el fet de l'exposició. Mm-hmm. Ostres, i veus que, almenys per mi, jo crec que la majoria d'artistes devem estar tots una mica igual, un dia ho hauríem de parlar entre tots, m'agradaria saber-ho, però clar, jo ara quan escolto una proposta d'algú, sempre l'escolto ja des d'aquesta experiència de dir, ostres, quin procés deu haver viscut, no? Li deu haver costat aquest procés, no? Quines pors deu haver afrontat per ara fer un concert, no? O explicar les seves intimitats. Clar, jo el concert em despullo moltíssim emocionalment, o com ara t'explico això, no? I mai saps com la gent ho pot rebre, o mai saps que qui potser no està d'acord amb allò que dius, o a qui potser no li agradarà, i estarà bé, però clar, ostres, fa una por que Déu-n'hi-do, sí, sí.
0: Clar, al final t'obres una mica en canal, no?, per expressar la teva experiència o les teves emocions a través de les cançons, no? És que ara, vull dir, allò abans de començar l'entrevista he fet una altra escoltada al disc i dic, és que clar, això, hi ha persones que es poden sentir molt identificades amb el que expresses tu a través de les teves cançons.
1: Sí, bueno, jo vull pensar que sí, i clar, jo crec que és necessari explicar el que et deia, les coses que potser no estem tan acostumades a mirar. El fet de la reflexió sobre el pas del temps, no? sobre el fer-se gran, la reflexió sobre el dol, el procés de dol, no? que jo també en aquest disc dedico una cançó a la meva àvia i per mi ha estat un procés molt, molt dolorós. Clar, tinc la sensació que el que jo proposo és fer una mica una pausa, que és un exercici difícil avui en dia, perquè tenim tants impulsos i tants inputs i tantes propostes tan xules que jo entenc que és complicat, però sí que jo convido a la gent, doncs, a escoltar el disc, sobretot llegir les lletres, que jo és una cosa que intento cuidar molt, però ja no per si els agrada o no, perquè potser allò que escoltin o llegeixin, jo crec que potser els ressona molt i potser els fa reflexionar, si més no, això és el que intento buscar, que la gent no es quedi indiferent. Ah, per mi ha estat un exercici molt, molt intens aquest últim disc, molt, molt, a veure si la gent també la rep aquesta intensitat. Sobretot en directe, eh? Jo sí, també dic, perquè jo crec que en directe, ostres, jo convido tothom a venir al concert, però jo crec que és una experiència que és molt, almenys per mi és molt bonica. I per la gent que de moment m'ha vingut a veure, no? Sempre acaben així una mica remoguts, no? De dir, ostres, quin viatge, no? A veure.
0: A més, el Camp de les Aromes, que és on actuaràs aquest 4 de juliol en el marc del Festival Portal Blau, és un espai que també acompanya moltíssim a tota aquesta expressió, tot aquest treball, no? de fer rodó tot el disc.
1: Sí, és que clar, jo no hi he estat, he de reconèixer-ho, però la veritat és que vaig anar a la presentació del festival i tothom m'ho ha dit, que és un espai increïble, que està allà al costat de les ruïnes, no?
0: Sí.
1: d'Empúries, i tothom m'ha dit que és espectacular, i dic, ostres, doncs, que si el lloc, com bé dius, acompanya... Oh, jo crec que pot ser molt, molt especial, sí, sí.
0: I per aquells que no et coneguin, què podran veure en directe, no? Perquè a vegades quan anem allò a un concert ens podem esperar mil coses, però amb tu crec que serà aquesta proximitat, aquest intimisme, no? Que també expressen una mica les teves lletres.
1: Sí, jo crec que si han escoltat el disc, o més o menys s'han informat una mica d'allò que van a veure... jo crec que veuran una mica el que ja esperen, que és un concert molt íntim, molt, molt tranquil. Sí que vaig acompanyada de l'Adrià Mort, que és percussionista, és bateria. Llavors la gent a vegades veu la bateria i diu, hòstia, tu... Però no, la veritat és que... No, no, la veritat és que és un concert acústic molt bonic. De fet, la percussió li dona una atmosfera diferent perquè em permet aconseguir diferents matisos, sobretot a nivell d'intensitat o d'energia, eh? Perquè òbviament també tinc cançons que sí, que sí que em demanen una mica més de ritme, no? Això segur. Vull dir que jo crec que és un viatge que, és el que deia, toca molts pals, molts. Mm-hmm. I jo crec que la gent que vingui riurà, potser plorarà, potser se li posarà la pell de gallina, potser no, potser s'avorrirà, espero que no. Però jo, si més no, vull pensar que no es quedaran indiferents. Mm-hmm. Per mi aquest és l'objectiu.
0: Però és que a més les lletres, vull dir... Perquè, esclar, vull dir, a part de fer recerca de cançons, no, les lletres també les tens molt treballades i crec que li donen aquest punt, a més de la música, no, en directe, que per aquells que no les hagueu llegit, llegiu-les mentre escolteu la cançó i s'entenen moltes coses.
1: Jo crec que és molt important també linkejar amb la música el fet reflexiu amb la lletra. Uh-huh. Òbviament hi ha moltes propostes que això potser no ho cuiden tant. Clar, jo al final sóc cantautora, més enllà de l'etiqueta, que fins ara no m'havia acabat d'agradar mai, però perquè tenia la sensació com que encasillava en un lloc una mica... Bueno, que potser en l'imaginari col·lectiu ja està molt, molt jutjat, no? Bueno, molt jutjat. Bueno, no sé si m'estic explicant.
0: Molt fet servir.
1: La persona que sent cantautora, ja, no sé, potser s'imagina una noia amb una guitarra i res més, no?
0: Correcte.
1: Però sí que és veritat que ara... No, no, però ara sí que és veritat que m'hi sento molt més còmoda perquè, per això que dius, perquè jo el que intento és convidar a la reflexió, no només a l'escolta, sinó proposar una dimensió més rere la música, que sigui la de la llengua, la de la parla, la del poder de la pròpia paraula, no? Que jo crec que llavors això, lligat amb la pròpia música, pot fer que la cançó en si doncs, tingui un poder emocional molt més potent. Re, pots escoltar la cançó, però jo és el que dius, que crec que si llegeixes la lletra i pares un moment i dius, a veure què diu, ah, ostres, no? Uh-huh. Doncs és bonic també descobrir aquests petits secrets, aquestes metàfores quan llegeixes, i per mi era una mica el premi, dir, mira, qui vulgui escoltar, que potser li agradi, però qui vulgui llegir la lletra, que almenys vegi que està elaborada, que sempre té un perquè, que no és una cosa gratuïta perquè la gent consumeixi, sinó una cosa molt més pausada, que realment pot tenir pes i pot ressonar molt.
0: Ja per acabar, perquè sí que és cert, no, que et podrem veure aquest 4 de juliol aquí al Festival Portal Blau, però no sé si per l'Empordà, per comarques gironines, et podrem veure en algun altre espai. Per aquells que no puguin venir al concert del 4 de juliol, doncs una altra oportunitat per poder gaudir de la teva música.
1: Doncs sí, i mira que no és una cosa que m'hagi passat, perquè clar, jo al final sóc de Tarragona, i clar, sempre m'havia costat una mica venir cap aquí, suposo que per desconeixement una mica, no? Però enguany doncs sí que tinc la sort d'anar a més llocs. El més imminent després de l'escala, bueno, d'aquí
0: del Portal Blau, sí.
1: Del Portal Blau, és a Cassà de la Selva. Mm-hmm. És el Festival Solfejant el 23 de juliol a Can Trinxeria. Sí, no sé si ho he dit bé, espero que sí. Sí, sí, després també passo per Torroella de Montgrí i jo diria, bueno, ara mateix, com que no tinc el calendari a mà...
0: Més o menys.
1: No tinc molt clar, més o menys, els més a prop, si més no, sí que serien aquests. Així que, però bueno, jo crec que el Portal Blau... Tal i com tothom m'ha parlat del Camp de les Aromes, ostres, jo crec que pot ser molt, molt, molt, molt especial.
0: Ho podem confirmar, els escenaris del Portal Blau són sempre fantàstics i sempre és un plaer anar allà, sí, sí. Doncs...
1: Sí, bueno, ja ho veurem. A més, m'han dit que també hi ha proposta gastronòmica, així que, bueno, jo estic expectant ja. Serà
0: doncs...
1: un vespre rodó.
0: Exacte, exacte. Cert, cert. Doncs, Anna Dibori, moltíssimes gràcies per ser aquí a Ràdio Capital i esperem que vagi molt bé aquest concert i que tots els assistents que vinguin gaudeixin de la teva proposta. Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Vinga, adéu, bon dia.

0: I quan passen 4 minuts de 8:45 del matí, seguim amb el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I és que el Baix Empordà concentra diverses autoritzacions per actes de Sant Joan i festes populars al litoral. Entre els municipis autoritzats per la Generalitat hi ha Palamós, Palafrugell, Begú, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró i Torroella de Montgrí Joan.
1: El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya ha aprovat un total de 64 autoritzacions relacionades amb la revetlla de Sant Joan, les festes majors i els espectacles pirotècnics o de drons en platges, passejos marítims i escolleres de la costa catalana. Pel que fa a la revetlla de Sant Joan i les fogueres, el llistat inclou el Baix Empordà, Palafrugell, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Torroella de Montgrí i Begú. Aquestes autoritzacions permeten dur a terme activitats tradicionals vinculades a la nit de Sant Joan en espais del litoral. En l'apartat de les festes majors, la Generalitat ha autoritzat també activitats a Palamós i Palafrugell, mentre que Palamós també apareix entre els municipis, amb permís per organitzar espectacles pirotècnics a la costa. En total, el departament ha concedit 21 autoritzacions per a actes de Sant Joan i fogueres, 18 per a activitats de festes majors i 25 per a espectacles pirotècnics o amb drons. Segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque, aquests actes formen part del calendari festiu habitual dels municipis costaners i tenen un fort arrelament social i cultural. La Generalitat remarca que aquestes autoritzacions es tramiten per garantir que les celebracions es puguin desenvolupar amb normalitat al domini públic marítim i terrestre, tot preservant els valors ambientals i paisatgístics del litoral.
0: I el port de Sant Feliu afegirà més calaixos de formigó al dic exempt. El projecte es troba en fase d'adjudicació i està previst que les obres s'iniciïn al llarg del 2028, Joan.
1: Així ho ha anunciat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, durant una visita al municipi. La consellera ha detallat que els terminis aniran en funció de la tramitació conjunta que s'està fent amb el Ministeri, concretament amb costes. El cost de la creació d'aquests blocs de protecció que formen part del dic exempt tenen un cost aproximat de 5 milions d'euros. Paneque reconeix que, tot i que el port de Sant Feliu ja compta amb diversos blocs de protecció a la zona portuària, durant els darrers temporals s'ha comprovat que la zona més pròxima al far quedava desprotegida. Per això s'ha vist necessari incorporar aquests blocs de protecció en la part final del port, en una zona d'uns 75 metres.
2: Al llarg d'aquests últims temporals que hem tingut els últims mesos i anys, s'ha vist que quedava desprotegida la zona posterior, més cap al final, uns 750 metres, 75 metres, que quedaven desprotegits en aquesta zona final. Per tant, amb aquests 5 milions d'euros i amb la redacció d'aquest projecte, el que es vol és augmentar aquesta protecció i, per tant, fes una obra important pel port, per Sant Feliu també, que us ajudarà a ser més resilients en la cinglera i més resilients també en l'àmbit de costa i del port.
1: La voluntat de les obres és que la zona portuària de Sant Feliu sigui més resilient davant el canvi climàtic i augmentar així la seva protecció davant els fenòmens climàtics extrems. Cal recordar que ja existeix un dic exempt format per 20 calaixos de formigó col·locats en una alineació paral·lela al dic de Racer. La separació entre el dic de Racer i aquests calaixos és de 35 metres d'amplada, una amplada que fa de conc esmorteïdor i es redueix fins a un centenar de vegades els volums d'aigua que passen per sobre l'escullera, una solució que ha evitat el deteriorament de l'estructura del dic del Racer.
0: A més, les obres de la cinglera del turó del port acabaran a finals d'estiu.
1: Les obres han costat 967.000 euros i s'han finançat en parts iguals, amb fons del Departament i de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Aquest divendres, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat les obres amb diverses autoritats. La protecció de la cinglera ha servit per garantir la seguretat dels vianants que passen per la zona, vehicles que aparquen a la zona de Cala Jonca, accedir al camí de ronda i també poder celebrar concerts del Festival de la Porta Ferrada a la zona del port. El projecte d'obres preveu diverses actuacions als talussos de la cinglera, que tenen 33 metres d'alçada. Es va haver de retirar vegetació, pins, malla trencada i desplaçaments de roca que havien afectat la zona, sobretot a causa del darrer temporal Harry. L'empresa encarregada de les obres va fer caure els blocs de pedra que estaven més insegurs i un cop establerta la roca sòlida es va tirar la malla de protecció anticorrosiva. Un cop col·locada, la malla s'està assegurant en diversos cables que s'acabaran tensant per crear una mena de corset per assegurar la muntanya. Aquesta protecció evitarà que els blocs de roca acabin caient del cingle. La consellera Paneque ha explicat que des del departament es va voler respondre a la necessitat de protecció de la zona que els van comunicar des de l'Ajuntament. Sílvia Paneque ha afegit també que cal anar adaptant les grans infraestructures a l'impacte del canvi climàtic.
3: Allò que potser en termes d'obra pública d'infraestructura fa uns anys doncs era adequat, en aquests moments l'impacte del canvi climàtic ens recomana millorar o augmentar els estàndards tant dels talussos com de les trinxeres, com de les cingleres, com de l'obra pública en general. Per tant, aquesta és una reflexió que estem fent des del departament, i en qualsevol cas aquí doncs tindrem, en aquest cas, com us deia, un àmbit més segur i també amb un camí d'accés a la Cala Jonca i aquest espai utilitzat com a aparcament més resilient a l'impacte del canvi climàtic.
1: L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, ha agraït la col·laboració per part de la conselleria, sobretot tenint en compte que una obra d'aquest calibre no és assumible per a un ajuntament. Motes ha agraït el treball constant que ha permès millorar la seguretat a la zona.
0: I les noves descobertes arqueològiques a Ullastret mostren una ocupació més extensa de la ciutat ibèrica. La descoberta s'ha fet durant unes obres de modernització dels sistemes de regadiu impulsades pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació a les comunitats de regants de la presa de Colomers i també del rec del Molí de Pal, Joan.
1: Això fa que els arqueòlegs es replantegin la interpretació de l'urbanisme, l'organització territorial i el paisatge de la principal ciutat ibèrica de Catalunya. Va ser durant aquestes obres de modernització que compten amb una inversió de més de 43 milions d'euros provinents dels fons Next Generation quan es van descobrir les restes arqueològiques. Afecten a 1.274 regants de 14 municipis de l'Empordà. El responsable de la seu d'Ullastret del MAC, Gabriel de Prado, destaca que les obres promogudes per CESA i executades per Traxa han comptat amb el control arqueològic de Quarta Arqueologia a Cela. Aquesta darrera s'ha encarregat de l'excavació, documentació i estudi dels jaciments arqueològics amb el suport de sistemes de gestió de patrimoni SCCL.
4: Jo crec que més enllà d'això, jo voldria destacar, com s'ha fet a la roda de premsa, la bona praxis, el bon treball que s'ha fet col·laboratiu entre totes les parts, promotor, empresa d'arqueologia, Servei de Patrimoni Arqueològic Arquitectònic, a través dels serveis territorials, sobretot, i Museu d'Arqueologia de Catalunya. Jo crec que és un treball modèlic que ens ha permès recuperar un volum d'informació que d'altra manera s'hagués perdut i que ens permetrà avançar en el coneixement no només del conjunt ibèric d'Ullastret, sinó de tota aquesta àrea de l'Empordà on s'ha desenvolupat aquest projecte de regadiu.
1: Durant les obres s'han descobert noves àrees d'excavació que no es tenien contemplades. La descoberta més important s'ha fet al nord-oest de l'assentament ibèric de l'illa d'en Reixac, en una àrea d'aproximadament una hectàrea i mitja, situada dins de l'antic estany d'Ullastret, prop del camí d'Empúries. Gabriel de Prado reconeix que aquesta descoberta ajuda a delimitar l'antic estany. En les excavacions s'han posat al descobert restes d'hàbitat i estructures associades a la primera edat del ferro i a l'època ibèrica en un sector on fins ara es considerava que no hi havia activitat humana. Les troballes indiquen que els espais habitats s'estenien més enllà dels nuclis que es coneixien com el Puig de Sant Andreu i l'illa d'en Reixac. Això obliga a revisar la interpretació de la ciutat ibèrica d'Ullastret i aportar una nova visió sobre el poblament, l'estany, els espais productius i les vies de comunicació que articulaven el territori.
0: Una de les descobertes destacades ha estat la documentació d'un fons de cabana complet de la primera edat del ferro.
1: De comunicació que articulaven el territori.
0: Una de les descobertes de

0: I efectivament, la dada més rellevant d'aquesta troballa és que una mica canvia la visió que tenim de tot el territori al voltant dels dos nuclis d'hàbitat de la ciutat ibèrica d'Ullastret, sobretot perquè tota la zona on s'han trobat s'imaginava fins ara com la riba de l'antic estany d'Ullastret.
1: Aquests i els materials de l'època ibèrica han estat dipositats provisionalment a la seu d'Ullastret del MAC i seran estudiats en el marc del projecte quadriennal Caracterització de les portes i sistemes d'accés terrestre i lacustre a la ciutat ibèrica d'Ullastret, liderat pel Museu d'Arqueologia de Catalunya. A part d'aquestes troballes a la zona d'Ullastret, els treballs arqueològics han permès documentar jaciments en altres municipis de l'Empordà. A Llevià s'ha localitzat un espai funerari i d'hàbitat altmedieval que podria correspondre a l'entorn d'una església documentada històricament i traslladada a mitjans segle XIV, la ubicació original de la qual es desconeixia fins ara. A la Tallada d'Empordà, les excavacions han permès identificar quatre jaciments arqueològics que documenten una presència humana continuada al territori des del Neolític final, fa aproximadament 4.500 anys, fins a l'època moderna. A Bellcaire d'Empordà, entre les troballes destaquen un gran sillal medieval destinat a l'emmagatzematge de cereals i dos forns de calç del segle XVII, que aporten nova informació sobre l'explotació de recursos i les activitats productives de la zona. Les intervencions han arribat fins a la zona de l'Escala, on també han permès localitzar i excavar dues noves àrees de l'entorn de la ciutat romana d'Empúries, ampliant el coneixement sobre el seu territori periurbà.
2: Metges de Catalunya continua pressionant l'administració per reclamar millores laborals i assistencials per al col·lectiu mèdic. Després de la concentració celebrada aquesta setmana passada a Girona, el sindicat insisteix en la necessitat d'obrir una negociació específica per als facultatius i alerta de la dependència creixent del sistema sanitari respecte a les hores extra. En una entrevista al Supermatí, el delegat de Metges de Catalunya i metge d'urgències a l'Hospital de Palamós, Albert Mas, ha assegurat que l'actual model sanitari no és sostenible. Segons Mas, aquesta situació implica que una part important de les visites d'atenció primària, les proves diagnòstiques o les intervencions quirúrgiques es duguin a terme fora de la jornada ordinària dels professionals.
3: Actualment el sistema sanitari està pensat i està planificat i estructurat que el 30% de l'activitat es basa en les hores extres dels facultatius. Què vol dir això? Doncs que una de cada tres ecografies que realitzen són amb hores extres, una de cada tres visites d'atenció primària són amb hores extres, una de cada tres operacions són amb hores extres, i això per nosaltres només denota una precarietat del sistema, una manca de planificació que no és sostenible, que no és saludable ni és segur per ningú.
2: Una de les principals reivindicacions del col·lectiu és la creació d'un conveni propi per als facultatius. El sindicat considera que l'actual marc laboral no permet abordar adequadament les singularitats de la professió mèdica ni disposar d'espais específics de negociació per tractar qüestions com les jornades laborals, la formació o les condicions assistencials. Mas ha explicat que la campanya Ni un minut més pretén precisament posar de manifest aquesta situació. La iniciativa anima els professionals a no allargar la seva jornada laboral més enllà de l'horari ordinari, fet que està provocant un increment de les llistes d'espera en alguns àmbits assistencials. El representant sindical defensa, però, que aquesta mesura no vol perjudicar els pacients, sinó evidenciar les mancances del sistema. El delegat de Metges de Catalunya també ha advertit que la sobrecàrrega actual pot acabar afectant la qualitat assistencial i augmentar el risc d'errors clínics. En aquest sentit, ha criticat que encara es mantinguin jornades de 24 hores entre els professionals sanitaris. Entre les mesures urgents, reclama que al sindicat hi ha una millor planificació de les plantilles, la limitació de les jornades excessives, entre d'altres. De moment, el sindicat no preveu noves mobilitzacions durant els mesos d'estiu, però adverteix que reprendrà les protestes al setembre si no es produeix cap avenç en les negociacions amb la Generalitat o el Ministeri de Sanitat. I canviem de tema perquè DipSalut controlarà la sorra, les dutxes i els rentapeus de les platges del Baix Empordà per garantir-ne la salubritat, Berta.
4: DipSalut, l'organisme de salut pública de la Diputació de Girona, posarà en marxa aquest estiu una nova campanya de control sanitari a les platges del Baix Empordà per garantir unes condicions adequades durant els mesos de màxima afluència turística. El programa inclou controls microbiològics de la sorra i analítiques per detectar la presència de la legionel·la a les dutxes i als rentapeus. Entre els municipis participants hi ha Begur, Calonge i Sant Antoni, Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí. Les tasques de neteja i desinfecció de les instal·lacions d'aigua ja s'han iniciat aquest mes de juny. Els controls es duran a terme a partir del juliol, mentre que les analítiques de sorra es realitzaran entre finals de juliol i el mes d'agost. Pel que fa als serveis de platja, Palamós i Sant Feliu de Guíxols recuperaran

0: estiu les dutxes després de les restriccions per sequera, mentre que Torroella-Montgrí mantindrà únicament el rentapeus. A més dels controls sanitaris, el programa inclou l'avaluació de les condicions de cada platja i l'elaboració de recomanacions tècniques per garantir-ne la qualitat higiènica durant tota la temporada.
1: I detenen a l'Hospital de Palamós un home acusat de presumptament agredir un agent durant una intervenció policial.
0: La policia local de Palamós ha detingut un home d'uns 30 anys acusat d'un presumpte delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat després d'un incident registrat dimecres al matí a l'Hospital de Palamós. Segons fonts policials, els agents es van desplaçar al centre sanitari després de rebre un avís per la presència d'un home que presumptament estava increpant i insultant personal sanitari. Quan la patrulla va intervenir per intentar reconduir la situació, l'home hauria reaccionat de manera violenta i presumptament hauria agafat pel coll un dels policials locals. Davant d'aquests fets, els agents el van reduir i procedir a la seva detenció. Segons informa el diari de Girona, abans d'aquest incident, l'home també havia estat enregistrat circulant de manera temerària en bicicleta per l'Avinguda Catalunya de Palamós. A les imatges difoses es veu com circula en sentit contrari i ocupa la calçada, obligant diversos vehicles a frenar. Tot i això, la detenció està relacionada exclusivament amb la presumpta agressió a l'agent de policia local a l'interior de l'Hospital de Palamós.
1: I la Fundació Mascor presenta a Torroella una exposició sobre 20 segles d'història catalana explicats a través de la moneda.
0: La Fundació Mascor presenta a la Casa Galivern de Torroella de Montgrí l'exposició del Pegàs el Croat, la moneda catalana del segle V abans de Crist al segle XVIII després de Crist. Una mostra que recorre més de 20 segles d'història del país a través de les seves monedes. L'exposició es podrà visitar del 20 de juny al 12 d'octubre i reuneix peces gregues, iberes, romanes, visigodes, musulmanes, carolíngies i medievals que permeten seguir l'evolució política, econòmica i social de Catalunya al llarg dels segles. Entre les peces destacades hi ha les primeres emissions d'Emporion i Rout, monedes visigodes, dirhams de les taifes musulmanes catalanes, diners dels comtats catalans i els croats de la corona d'Aragó. La mostra també inclou la primera moneda coneguda amb una inscripció exclusivament en català i emissions de la Guerra dels Segadors. El recorregut finalitza amb les monedes de 8 rals encunyades a les colònies americanes, considerades una de les primeres divises de circulació global. L'exposició es basa principalment en les col·leccions de Ramon Mascort Amigó i el seu fill, Ramon Mascort Brugarulas. I ha estat comissariada per l'historiador Salvador Plantalec. L'entrada és...
1: I nosaltres acabem aquest supermatí de dilluns amb aquest repàs, ja no esportiu, sinó del mercat de fitxatges dels equips més destacats del Baix Empordà i de la província de Girona. Comencem pel Bisbal Bàsquet, que reforça el projecte amb el fitxatge del francès Jorge Lafuente. Oriol Bernà, què ens expliques?
2: Bon dia, com esteu? Doncs sí, continuem parlant de moviments als despatxos, perquè el sol gironès Bisbal Bàsquet segueix construint la plantilla de cara a la temporada 26-27, la que serà la seva tercera consecutiva, la segona FEB. Aquesta setmana el club ha anunciat una nova incorporació i una renovació que reforcen el projecte liderat per Eric Surís. La principal novetat és l'arribada de Blaise Sagnà, un aler francès de 25 anys i 1,90 metres, que es converteix en el tercer fitxatge de l'estiu. Sagnà arriba procedent del Southeast Missouri State Redhawks University i destaca per la seva intensitat defensiva, el seu dinamisme i la capacitat per aportar punts en atac. Amb aquesta incorporació, el conjunt bisbalenc afegeix joventut i energia a una plantilla que continua prenent forma. A més, el club també ha confirmat la renovació de Pau Sala durant aquesta setmana. L'aler empordanès, de 21 anys i 1,94 metres, continuarà vestint la samarreta bisbalenca amb l'objectiu de fer un pas endavant i consolidar-se com una peça important dins la rotació. Des de l'entitat destaquen la seva joventut, el seu talent i la seva capacitat de treball. Aquests dos fitxatges se sumen als moviments que ja s'havien fet oficials les darreres setmanes. El Bisbal Bàsquet havia confirmat els fitxatges de Jorge Lafuente, procedent del Toledo, i d'Octavi Fuentes, arribat del bàsquet Girona Sub-22. També s'ha assegurat la continuïtat de l'entrenador Eric Suris i dels jugadors Adrià Domínguez i Bernat Álvarez. Amb tot plegat, el club continua apostant per una combinació d'experiència, talent jove i identitat pròpia per mantenir-se competitiu a la categoria.
1: I també hi ha força moviment a les oficines del Palamós Club de Futbol. El Degà continua confeccionant la plantilla amb l'objectiu de tornar a ser un dels equips protagonistes de la categoria i aquesta setmana ha anunciat 2 reforços ofensius de pes i 4 renovacions més.
2: La incorporació més destacada és la de Jan Balde, que arriba procedent de la Unió Esportiva Torroella. El davanter va ser el segon màxim golejador de la Lliga la temporada passada, amb 17 dianes, una carta de presentació immillorable per reforçar l'atac palamosí. A més, es tracta d'un futbolista format al futbol base del Palamós, que després de passar també per equips com el Banyoles, l'Escala i la Unió Esportiva Figueres, torna a casa per aportar gol i coneixement de la categoria. El club també ha fet oficial durant aquesta setmana el retorn de Pepo Soler. L'atacant ja va defensar la samarreta del Degà la temporada 18-19 i torna després d'un llarg recorregut per equips com el Torroella, el Figueres, el Banyoles, l'Escala o fins i tot el Girona. Tot i que les lesions i alguns compromisos laborals l'han mantingut allunyat dels terrenys de joc durant les darreres temporades, el Palamós confia en que pugui recuperar la seva millor versió i tornar a exhibir el seu instint golejador. Aquests fitxatges, a més, s'hi afegeixen les renovacions d'Osama, Notario, Giral i Genís, que continuaran formant part d'aquest projecte. Uns moviments que complementen els anunciats la setmana passada, quan el club va confirmar la continuïtat de l'entrenador Marçal Joanola i d'altres peces importants del bloc. Amb aquestes incorporacions i renovacions, el Palamós continua dibuixant una plantilla amb experiència, amb identitat i també, podem dir ara, amb molta pólvora ofensiva.
1: I ara parlem del Girona de futbol, que continua preparant la temporada del retorn a segona divisió. Tot i que el club encara no ha fet cap anunci oficial, cada vegada sembla més clar qui ocuparà la banqueta de Montilivi després de la marxa de Mitchell.
2: Segons diverses informacions aparegudes els darrers dies, els principals candidats són els germans Quique i Òscar Álvarez, actuals responsables del Girona B. De fet, diferents mitjans asseguren que l'acord estaria molt avançat i que la seva confirmació podria arribar en els propers dies. En qualsevol cas, cal recordar que el club encara no ha oficialitzat la decisió. La possible elecció respondria a una aposta de continuïtat i de confiança en la feina feta dins de l'entitat. Els germans Álvarez van arribar a Montilivi l'estiu del 2024 per dirigir el filial i en només 2 temporades han aconseguit consolidar-lo a segona ref, després d'assolir l'ascens el primer any. A més, han estat molt a prop de les dinàmiques del primer equip i coneixen perfectament el funcionament del club i els futbolistes de la base. Tot i no tenir experiència com a primers entrenadors al futbol professional, tots dos acumulen una llarga trajectòria en cossos tècnics d'alt nivell. Quique Álvarez ha treballat com a assistent de tècnics com Javi Calleja, García Pimienta o Óscar García, mentre que Óscar Álvarez ha format part dels equips de treball d'Albert Celades i d'Oriol Alsina. La seva arribada representaria una aposta de club en un moment de reconstrucció després del descens. El gran objectiu serà recuperar la categoria perduda tan aviat com sigui possible i la direcció esportiva sembla confiar que el coneixement de la casa, la connexió amb l'acadèmia i una idea de joc continuista poden ser les claus per iniciar el nou projecte. Ara només falta que el Girona faci el pas definitiu i ho confirmi oficialment.
1: I veurem com acaba impactant tot això en aquesta tornada a segona divisió. El que sí que és una altra realitat és el fitxatge d'Ethan González.
2: Sí, el migcampista de 21 anys, nascut a Blanes, ha signat un contracte fins al 2029. Es tracta d'una incorporació de futur, però també de present. Ethan arriba després d'una temporada molt destacada en què ha passat per 2 equips. Va començar el curs a l'Europa, a Primera Federació, i el va acabar al Granada de Segona Divisió, on va disputar 18 partits i va demostrar que podia competir amb garanties en el futbol professional. El nou jugador gironí es defineix com un mig centre box-to-box, amb capacitat per recuperar pilotes, construir joc i arribar a l'àrea rival. És un futbolista intens, sacrificat i amb personalitat, característiques que han despertat l'interès de diversos clubs durant els darrers mesos. Finalment, però, ha estat el Girona qui s'ha assegurat els seus serveis. Parlem de la seva trajectòria, perquè també té un fort component de proximitat. Format a Cala Guidó, de Blanes, va passar per la Llagostera, el Cornellà i l'Escala abans de fer el salt definitiu. Ara tindrà l'oportunitat, però, de defensar els colors del club de la seva terra. en declaracions als mitjans oficials. Ethan ha reconegut que fitxar pel Girona és un somni perquè era un equip que seguia des de petit. També ha deixat clar quin és l'objectiu col·lectiu: ajudar el club a recuperar la primera divisió. La seva incorporació se suma a la del davanter ucraïnès Oleksandr Fischer, anunciada fa uns dies. Mentrestant, el Girona continua treballant en la reconstrucció de l'equip i també en la recerca, com comentàvem, d'aquest nou entrenador que haurà de liderar els projectes d'ascens, el projecte amb l'objectiu d'ascens, millor dit, a partir de la temporada vinent. Veurem si es compleixen tots els pronòstics i durant aquesta setmana es fa oficial el fitxatge dels germans Òscar i Quique Álvarez. I acabarem de parlar durant la setmana que ve, que ja serà la darrera, doncs, de com queda confeccionada la plantilla poques setmanes de començar la pretemporada. Això és tot per avui, tornem la setmana que ve, com dèiem, en l'última secció d'esports de la temporada, i que tingueu molt, molt bona setmana. Us enviem una abraçada.
1: Doncs moltes gràcies, Oriol, per aquest repàs a tots els fitxatges, i certament veurem si el Girona és capaç de fer una cosa que no ha fet en les darreres temporades, que és configurar una bona plantilla abans de que arrenqui la pretemporada i també la temporada oficial. Gràcies, que vagi bé.

I nosaltres recordem-ho avui, aquestes temperatures que pujaran entre els 30 i els 34 graus a la zona centre de la nostra comarca amb aquesta jornada ben assolellada i estiuenca que ens acompanyarà avui i la resta de dies de la setmana. Nosaltres ens acomiadem d'aquí, d'aquest supermatí que hem fet des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Us donem les gràcies per escoltar-nos com cada matí, sobretot recordeu aquesta calor que ens acompanyarà durant tota la jornada i nosaltres ens tornem a retrobar demà a partir de les 8 del matí. Que passeu molt bon dilluns. Adeu, adeu.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9. La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
2: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
3: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
4: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
3: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
4: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
5: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
6: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
7: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
8: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
9: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
10: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
11: La millor música del món.
0: La millor música del món.
11: A Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
11: Amb Marc Lapés.

0: sentir-se bé. Ràdio Capital. Capital. 25 anys.
1: La banda sonora del Mundial 2026 la posa Shakira amb Burna Boy, aquest Dai Dai.

0: me. La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: De fons ja la música d'Ivan Herzog. L'escoltem amb aquest Des de lluny.
3: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar, més ombres davant que per darrere.

0: Is that all there is? No cal explicar-ho. Escolta-ho. Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
1: El descobriment de Teri Swims amb Los Control.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana. Capital.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
3: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
4: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
5: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
6: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys a les façanes del Mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan, elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
9: Dimarts 23 de juny, l'estiu comença a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Donem la benvinguda als 90 dies més fantàstics de l'any amb un impressionant castell de focs a la Platja Gran i una revetlla popular a Castell d'Aro. Gaudeix dels focs de Sant Joan. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
10: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
11: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors d'assassinat.
12: Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
11: A tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
13: a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
14: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
15: Avui una jornada plenament assolellada.
16: Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
17: Ràdio Capital.
16: Per saber tot el que passa a
1: casa teva. La millor música del món.
12: La millor música del món.
1: A Ràdio Capital.
12: Ràdio Capital.
1: Amb Marc Lapés.

Els protagonistes ara mateix de l'antena de Capital són Elton John i Dua Lipa, amb un remix de Now d'una cançó que es diu Cold Heart, que agafa fragments de dos èxits importantíssims d'Elton John, com són el Sacrifice i el Rocketman.

0: Cançons que quan les sents
1: et porten molts records. A Ràdio Capital les tenim totes.
2: Sabrina Carpenter, que ja sap el que és sonar a Ràdio Capital, ja és una de les artistes mimades a casa nostra. Ara obrim Men's Best Friends, el seu treball, i tenim cançons com, per exemple, Man Child, o aquesta, que ja sona de fons i que es diu Tears.

0: Un so amb accent propi.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: La cançó original és de Tame Impala i ara sonés la Jenny presentant aquesta versió remix d'aquesta cançó que ja està tot un èxit mundial. Es diu Dràcula.

0: explicar-ho. Escolta-ho. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Obrim ara mateix Mute Music, el treball dels Coldplay. Escoltem aquest Feels Like I'm Falling in Love. Sona Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
1: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
2: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
3: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
3: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
6: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
7: Aquesta revella de Sant Joan, passa-la amb nosaltres. Dimarts 23, a partir de les 10 del vespre, tu poses la festa i nosaltres la música.
8: T'acompanyarem tota la nit i fins ben entrada la matinada amb una selecció de la música més divertida, festera i una mica petarda, perquè no paris de ballar tota la nit. Aquesta revella de Sant Joan, deixa't de Lexus a les potis i connecta amb la ràdio d'aquí. Especial Revella de Sant Joan a Ràdio Capital.
7: Dimarts 23 a partir de les 10 del vespre i fins a la matinada. Vinga, passa-ho bé. Petardo.
9: La millor música del món.
10: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Clapés.
11: 25 anys ben emportat.
10: Ràdio Capital.

0: La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Tema original de Faithless, versionat per Bibi Reixa. Això es diu New Religion.
3: Deep.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 12. Dimarts 23 de juny, l'estiu comença a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Donem la benvinguda als 90 dies més fantàstics de l'any amb un impressionant castell de focs a la Platja Gran i una revetlla popular a Castell d'Aro. Gaudeix dels focs de Sant Joan. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
2: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
4: El 30 de juny s'acaba la reducció temporal de l'IVA dels carburants i el gasoil tornarà a tributar el 21%. Aprofita-ho ara i demana el teu gasoil de calefacció abans de la pujada. A Distribució de Gasoils Corsà t'oferim combustible de qualitat, servei a domicili i entrega adaptada al dia i hora que et vagi millor. Som de proximitat, som de confiança i et portem el gasoil a casa amb totes les garanties. Truca ara al 972-63-0028. Distribució de Gasoils Corsà. El teu gasoil de confiança.
5: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli, tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
6: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
7: La millor música del món.
8: La millor música del món.
7: A Ràdio Capital.
8: Ràdio Capital.
7: Amb Marc Lapés.
9: 25 anys escoltant música amb tu.
7: Ràdio Capital.
8: La ràdio de l'Empordà.
10: Aquesta cançó formava part de la maqueta original de Dominic Fike. Una del 2018 que torna a sonar a l'actualitat és Baby Doll.

0: get tangled up in me.
1: La cançó original és de Tame Impala i ara s'uneix la Jenny presentant aquesta versió remix d'aquesta cançó que ja està tot un èxit mundial. Es diu Dràcula.

0: Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital. Allibera el so. Hi ha una ràdio només hi sona bona música les 24 hores del dia.
1: Para bé l'orella, perquè et proposem aquesta cançó de Miles Smith. Està molt i molt bé, es diu Stargazing.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: explicar-ho. Escolta-ho. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Agafem les botes, el barret de ballar country i li posem el so d'Ella Langley, una artista que triomfa sobretot als Estats Units, però que ara traspassa fronteres i arriba fins al Baix Empordà per oferir-nos aquesta cançó que es diu Choosing Texas. Sona, Capital.

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
3: Tens una casa o te'n vols fer una?
4: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
3: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
5: Hi ha res millor que un bon arròs a la platja un dijous?
6: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
5: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
6: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
5: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
6: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
5: T'esperem a Sidral, essència moma.
7: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
8: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
7: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
8: Però què passa aquí?
9: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
8: Així no hi ha qui les faci caure.
9: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
10: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins. Tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
11: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
12: Aquesta revella de Sant Joan, passa-la amb nosaltres. Dimarts 23, a partir de les 10 del vespre, tu poses la festa i nosaltres la música.
13: T'acompanyarem tota la nit i fins ben entrada la matinada amb una selecció de la música més divertida, festera i una mica petarda, perquè no paris de ballar tota la nit. Aquesta revella de Sant Joan, deixa't de Lexus a les potis i connecta amb la ràdio d'aquí. Especial Revella de Sant Joan a Ràdio Capital.
12: Dimarts 23 a partir de les 10 del vespre i fins a la matinada. Vinga, passa-ho bé. Petardo.
14: La millor música del món.
15: La millor música del món.
14: A Ràdio Capital.
15: Ràdio Capital.
14: Amb Marc Clapés.

0: tots els continguts de Ràdio Capital i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.
1: El vam conèixer en aquell ordinari, és Alex Warren, i això es diu Fever Dream.

El vam conèixer amb aquest Lose Control i des de llavors no ha parat d'oferir-nos bones cançons. La veu de Teddy Swims és la protagonista ara mateix amb aquest Mr. Know It All.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Dimarts 23 de juny, l'estiu comença a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Donem la benvinguda als 90 dies més fantàstics de l'any amb un impressionant castell de focs a la Platja Gran i una revetlla popular a Castell d'Aro. Gaudeix dels focs de Sant Joan. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
1: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys a les façanes del mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
2: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
3: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
4: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
5: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
4: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
5: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
6: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
7: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
8: Aquesta revetlla de Sant Joan passa-la amb nosaltres. Dimarts 23 a partir de les 10 del vespre. Tu poses la festa i nosaltres la música.
9: T'acompanyarem tota la nit i fins ben entrada la matinada amb una selecció de la música més divertida, festera i una mica petarda, perquè no paris de ballar tota la nit. Aquesta revetlla de Sant Joan, deixa't de l'excés a les potis i connecta amb la ràdio d'aquí. Especial Revetlla de Sant Joan a Ràdio Capital.
8: Dimarts 23 a partir de les 10 del vespre i fins a la matinada.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital. 25.

0: Macchiato.
1: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Blanca.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana. Capital.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
4: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
5: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
6: El 30 de juny s'acaba la reducció temporal de l'IVA dels carburants i el gasoil tornarà a tributar el 21%. Aprofita-ho ara i demana el teu gasoil de calefacció abans de la pujada. A Distribució de Gasoils Corsà t'oferim combustible de qualitat, servei a domicili i entrega adaptada al dia i hora que et vagi millor. Som de proximitat, som de confiança i et portem el gasoil a casa amb totes les garanties. Truca ara al 972-63-0028. Distribució de Gasoils Corsà. El teu gasoil de confiança.
7: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
8: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
9: Dimarts 23 de juny, l'estiu comença a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Donem la benvinguda als 90 dies més fantàstics de l'any amb un impressionant castell de focs a la Platja Gran i una revetlla popular a Castell d'Aro. Gaudeix dels focs de Sant Joan. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
11: Més econòmic del que et penses.
10: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari. Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà. I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova. Cançons que quan les sents et porten molts records.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu, que vagi molt bé.
1: Visca l'Empordà.
3: Ràdio Capital. 25 anys.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4. Dimarts 23 de juny, l'estiu comença a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Donem la benvinguda als 90 dies més fantàstics de l'any amb un impressionant castell de focs a la Platja Gran i una revetlla popular a Castell d'Aro. Gaudeix dels focs de Sant Joan. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
2: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
3: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarras, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
7: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores
8: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
7: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
9: La ràdio de l'Empordà.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.
1: De lo al que surts amb mi aquesta nit, de lo al que vas amb raça que el partit, de lo al que, de lo al que, de lo al que.
0: Cançons que quan les sents et porten molts records.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats perquè teniu la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
1: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
2: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
3: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
4: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
3: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
4: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
5: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
6: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
7: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
8: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
10: Més econòmic del que et penses.
9: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Me dic Esmeralda, sóc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5. La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
2: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Jusler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu pots poses al jardí i Agrícol les solucions.
3: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
4: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
3: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
4: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
3: Per sucar i pa... Ui, perdó, volia dir xucar i pa.
4: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i i fes la teva reserva.
3: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
5: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
6: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
7: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan, elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.

0: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
1: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Ho faré i ho faré, i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
4: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
4: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
1: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
5: Dimarts 23 de juny, l'estiu comença a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Donem la benvinguda als 90 dies més fantàstics de l'any amb un impressionant castell de focs a la Platja Gran i una revetlla popular a Castell d'Aro. Gaudeix dels focs de Sant Joan. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
6: Aquesta revetlla de Sant Joan, passa-la amb nosaltres. Dimarts 23, a partir de les 10 del vespre, tu poses la festa i nosaltres la música.
7: T'acompanyarem tota la nit i fins ben entrada la matinada amb una selecció de la música més divertida, festera i una mica petarda, perquè no paris de ballar tota la nit. Aquesta revetlla de Sant Joan, deixa't d'Alexes a les potis i connecta amb la ràdio d'aquí. Especial Revetlla de Sant Joan a Ràdio Capital.
6: Dimarts 23 a partir de les 10 del vespre i fins a la matinada. Vinga, passa-t'ho bé.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: bàsquet.
1: Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Joan Coll. Avui a Girona és notícia que Calella de Palafrugell recupera el meu avi a la cantada de veneres del 2026, després de la polèmica de l'any passat. Aquesta ha estat una de les decisions que ha pres la nova directora, Meritxell Pastor, per la 59a edició d'aquest esdeveniment que se celebrarà a la platja de Portbou, com sempre, el dissabte 4 de juliol a 10:15 de la nit. A més, la cantada també incorpora una cantadeta infantil que es farà el dia 3 a les 8 del vespre i que té el propòsit d'acostar les veneres a un públic jove i infantil. Seran 33 alumnes d'escoles de Palafrugell i d'Esclanyà de 5a i 6a de primària els que interpretaran diversos temes en un projecte en què hi participen centenars d'alumnes. I la Guàrdia Civil ha denunciat 6 establiments d'assalt al Gironès que elaboraven i envasaven aliments i productes de cosmètica fent servir substàncies prohibides. L'operatiu es va fer el 9 de juny i els agents van entrar en 6 negocis on tenien la sospita que s'estaven venent productes sense les garanties sanitàries requerides per la legislació. En la inspecció, els agents van comprovar que en aquells establiments s'estaven elaborant i envasant productes que després es venien al públic. En alguns casos, els policies van detectar que hi havia productes que contenien substàncies catalogades com a cancerígenes per la Unió Europea, les quals estaven prohibides per la perillositat que comporten. I Hostalric, a la Selva, pateix des de fa una setmana una plaga de mosques que ha obligat a algunes empreses a tancar uns dies per la impossibilitat de treballar. Hi ha comerços, bars i restaurants que no poden funcionar i d'altres empreses que ho fan amb les molèsties que genera tenir desenes de mosques envoltant cada treballador. Les trampes per capturar-les es tenen per tot el municipi, però tot i això, els insectes segueixen volant per tot arreu. El Focus és una empresa de reciclatge que hi ha al polígon d'Hostalric i que tenia uns palets infectats amb mosques. L'Ajuntament ja ha obert un expedient administratiu a l'empresa. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest dilluns a les comarques gironines.
3: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
4: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
5: Aquesta revetlla de Sant Joan passa-la amb nosaltres. Dimarts 23 a partir de les 10 del vespre. Tu poses la festa i nosaltres la música.
6: T'acompanyarem tota la nit i fins ben entrada la matinada amb una selecció de la música més divertida, festera i una mica petarda perquè no paris de ballar tota la nit. Aquesta revetlla de Sant Joan, deixa't d'Alexes a les potis i connecta amb la ràdio d'aquí. Especial revetlla de Sant Joan a Ràdio Capital.
5: Dimarts 23 a partir de les 10 del vespre i fins a la matinada. Vinga, va.

Cançons, cançons que quan les sents et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Dimarts 23 de juny, l'estiu comença a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Donem la benvinguda als 90 dies més fantàstics de l'any amb un impressionant castell de focs a la Platja Gran i una revetlla popular a Castell d'Aro. Gaudeix dels focs de Sant Joan. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
1: Tens una casa o te'n vols fer una?
2: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
1: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia
2: ho fa possible.
1: Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
3: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
4: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
5: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
4: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
5: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
6: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
7: El 30 de juny s'acaba la reducció temporal de l'IVA dels carburants i el gasoil tornarà a tributar el 21%. Aprofita-ho ara i demana el teu gasoil de calefacció abans de la pujada. A Distribució de Gasoils Corsà t'oferim combustible de qualitat, servei a domicili i entrega adaptada al dia i hora que et vagi millor. Som de proximitat, som de confiança i et portem el gasoil a casa amb totes les garanties. Truca ara al 972-63-0028. Distribució de Gasoils Corsà. El teu gasoil de confiança.
8: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
9: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
8: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
9: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
8: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
9: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
8: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
10: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
11: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
12: La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
13: La ràdio de l'Empordà.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7.
0: A Ràdio Capital et presentem el número 1 de la setmana. Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
3: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
4: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
5: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972-49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
8: més econòmic del que et penses
7: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música, i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Ves al tanto a la platja.
1: A veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més. La que...

0: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
1: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
2: Dimarts 23 de juny, l'estiu comença a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Donem la benvinguda als 90 dies més fantàstics de l'any amb un impressionant castell de focs a la Platja Gran i una revetlla popular a Castell d'Aro. Gaudeix dels focs de Sant Joan. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
3: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
4: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
3: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
4: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
5: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
6: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan, elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
7: Aquesta revetlla de Sant Joan, passa-la amb nosaltres. Dimarts 23, a partir de les 10 del vespre, tu poses la festa i nosaltres la música.
8: T'acompanyarem tota la nit i fins ben entrada la matinada amb una selecció de la música més divertida, festera i una mica petarda, perquè no paris de ballar tota la nit. Aquesta revetlla de Sant Joan, deixa't d'Alexes a les potis i connecta amb la ràdio d'aquí. Especial Revetlla de Sant Joan a Ràdio Capital.
7: Dimarts 23 a partir de les 10 del vespre i fins a la matinada.
9: Vinga, passa-ho bé.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu, que vagi molt bé.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys a les façanes del mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
4: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
5: El 30 de juny s'acaba la reducció temporal de l'IVA dels carburants i el gasoil tornarà a tributar el 21%. Aprofita-ho ara i demana el teu gasoil de calefacció abans de la pujada. A Distribució de Gasoils Corsà t'oferim combustible de qualitat, servei a domicili i entrega adaptada al dia i hora que et vagi millor. Som de proximitat, som de confiança i et portem el gasoil a casa amb totes les garanties. Truca ara al 972-63-0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
6: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
8: Més econòmic del que et penses.
7: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. No sé, no. Ràdio Capital, les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari. I us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10. La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
2: Dimarts 23 de juny, l'estiu comença a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Donem la benvinguda als 90 dies més fantàstics de l'any amb un impressionant castell de focs a la Platja Gran i una revetlla popular a Castell d'Aro. Gaudeix dels focs de Sant Joan. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
3: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarras, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
4: Aquesta revetlla de Sant Joan, passa-la amb nosaltres. Dimarts 23, a partir de les 10 del vespre, tu poses la festa i nosaltres la música.
5: T'acompanyarem tota la nit i fins ben entrada la matinada amb una selecció de la música més divertida, festera i una mica petarda, perquè no paris de ballar tota la nit. Aquesta revetlla de Sant Joan, deixa't d'Alexes a les potis i connecta amb la ràdio d'aquí. Especial Revetlla de Sant Joan a Ràdio Capital.
4: Dimarts 23 a partir de les 10 del vespre i fins a la matinada. Vinga, passa-ho bé. Petardo.
6: Cançons que quan les sents et porten molts records.

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 11.
2: Aquesta revetlla de Sant Joan passa-la amb nosaltres. Dimarts 23 a partir de les 10 del vespre. Tu poses la festa i nosaltres la música.
3: T'acompanyarem tota la nit i fins ben entrada la matinada amb una selecció de la música més divertida, festera i una mica petarda, perquè no paris de ballar tota la nit. Aquesta revetlla de Sant Joan, deixa't d'Alexes a les potis i connecta amb la ràdio d'aquí. Especial Revetlla de Sant Joan a Ràdio Capital.
2: Dimarts 23 a partir de les 10 del vespre i fins a la matinada.
4: Vinga, passa-ho bé. Petardo.
5: Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Arjau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Canet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

cançons que quan les sents et porten molts records. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
4: Ràdio Capital.
2: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Escoltes Ràdio Capital. Marcia.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues. 25 anys.
2: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació, i que sigui per molts més anys.
0: Ràdio Capital. 25.